Giovanotti ed Alfa, buon vento, bien vento. Also, quants artistes ed artistes datis in quest mon? Pins, famous, bo famous, de quels que ein schon mega stars, els tots a totes han stuiu prender de zucu in a gada, in a inspiration. Escha els ad elles, ein tots fech de lentai, per grande part de lentai, lein dia schia. Durant la stad Romontscha vignus si su bain an qual causetta speciala de musicistes e musicistes. Denter auter vignus essi su c'hai musica ca els droven per ca la parti gertegi. Quai ai part da nostra novissima rubrica de stad? De pli e la premiera udisbus cau gest en 30 minutes. Stai Wittlunder, bica bu stais en compagnia da RTR e con us vain bus petre in tic pi profond flat.